La Bialaura, las temperaturas agreablas de las de vos jamna, quai è definitivamente passé. Io viu sel status de la Nina Levi, se sdrun naivi. A casualitat ne beja, o ce l'emprende del sogns de glatsch. Pancratius, Servatius, Bonifatius a la Sofia Freida, de antre els 12 a les 15 de maig, quels porten gelira. El tudest di, flanze ni, for der kalten Sofie. Servatius pudes ci zon scha gelà al terrain. I drove pian in tec pazienzia avai un pudai semna, miu nome Angela Hendry, gi divise de vusin, videm!

L'expert de ESC Lucas Heinzer usa els codis ed ella venia a la conclusió che la tonalità col più grande successo segui A-moll. Els biers in primis plats segien femminins, artistes solo, bigge bands ne duos, a cium persunas vegin gudegnau al ESC pai blot. Forza stress nus prender ne venels cazzes de nostra Veronica Fusaro. Ci so, forza di dassi.

Megawatt cun Heimatgefühl, gevischau dalla E-Mail de Schmidt de Breil, ella o gratulau del Fegl, el Silvio Schmidt, Gebertingen, che festive schotz, siu chun contavel anniversari.

Vea primavera del cor viril baselgia Savognin, tot lau pel jubilar Gionin Arpagaus de Savognin che festivet schotz al 70° anniversari, gratulau de del o Gion Tumasch Catomen de Berglen.

Pascal Gamboni ina nibla el ciel. El Pascal e seu fill el Antonin. Gratulation de tot cor de la tata la Tonia Gamboni. Che festivescha des drun, che festivescha el siatonte siatavel anniversari. Els laien gratula. Ed je oza schon tredisch verdiau Lina. Juges, la devoza chance che vus leis e aun gratula. Via telefon 0800 20 20 30, ne via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.